0: L'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Quiero...

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera. Som la...

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu.
4: Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20 i també a l'AP7 al Papiol. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès un total de 208 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió d'emergències de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures que encara persisteixen. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar també a confinar preventivament els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper, unes 700 persones en total. Un cop estabilitzades les flames, el confinament es va aixecar. A hores d'ara, hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Entre la documentació hi figuren missatges de WhatsApp amb la seva secretària, en què es fa referència explícita a Carles Puigdemont i a les converses amb Junts. En un missatge del novembre del 2025, Zapatero li comunica que no podrà assistir a unes reunions perquè té una trobada relacionada amb Carles Puigdemont. En una altra conversa del juliol del mateix any també esmena un embolic amb Junts. I també Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar compareixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. I el Ministeri d'Educació ha proposat reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules a totes les etapes educatives. La proposta planteja limitar a 4, 6 i 8 infants per aula als 3 cursos de l'escola Bressol, respectivament, i fixar un màxim de 30 a batxillerat. També manté 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Corazón, mi corazón.
4: Hora 23.
5: Te lo dije
6: muy clarito. Permanece
4: a la escucha. A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: good when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ei, Fletxa,

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat sentit Barcelona, una avaria també a la P7 al Papiol, provoca circulació.

0: circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 també a Barcelona. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió d'emergències de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures que encara persisteixen. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar també a confinar preventivament els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, el confinament va quedar aixecat. A hores d'ara, i continuen treballant els bombers per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Entre la documentació hi figuren també missatges de WhatsApp amb la seva secretària, en què es fa referència explícita a Carles Puigdemont i a les converses amb Junts. En un altre missatge del novembre del 2025, Zapatero li comunica que no podrà assistir a unes reunions perquè té una trobada relacionada amb Carles Puigdemont. En una altra conversa, en aquest cas del juliol del mateix any, també esmenta un embolic amb Junts. I també Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I el Ministeri d'Educació ha proposat reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La proposta planteja limitar als 4, 6 i 8 infants per aula als 3 cursos de l'escola Bressol i fixar un màxim de 30 alumnes al batxillerat.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
2: Abrera Informació. especial Festa Major.
3: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, és dijous 25 de juny del 2026. Comencem Fórmula Matí i ho fem amb una última hora internacional perquè dos terratrèmols seguits han devastat Veneçuela. És una informació pendent d'ampliació en els propers minuts. Parlaríem encara de forma provisional i només dades oficials d'una trentena de morts confirmats, 700 ferits i milers de persones desaparegudes o sota la runa. Aquesta és la informació del matí. Dos terratrèmols seguits durant l'última matinada a Veneçuela podrien haver provocat desenes de milers de morts al país. De moment, hi ha 32 víctimes mortals i més de 700 ferits. Aquest és el balanç oficial, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units. Atenció, calcularien que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i de 7,2 i han sacsejat al nord del país, deixant destrosses molt importants, per exemple, a Caracas. De fet, la intensitat ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami al Carib, que afecten especialment les Illes Verges i Puerto Rico. La xifra de víctimes afectades del servei dels Estats Units és una estimació que es basa en diversos factors, com ara la intensitat dels terratrèmols, la profunditat on s'han registrat, la població i la vulnerabilitat dels edificis d'aquella zona. De moment, fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits. Segons aquesta última hora, que estarem molt pendents, aquesta és la informació, dos terratrèmols seguits que han devastat Veneçuela. Els Estats Units alerten que la xifra podria arribar a les 100.000 persones atrapades pel sisme. Estarem atents. Les 8 i 10 minuts, enmig d'una gran expectació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el PSOE i el seu executiu. La seva compareixença arriba pràcticament un mes després que la UCO entrés a Ferraz per segona vegada, i quan fa un any de la primera. S'està intentant donar una imatge de corrupció generalitzada que no existeix, ha dit Sánchez, que ha començat la seva intervenció cargant contra el Partit Popular i Vox. En relació a la sentència del Tribunal Suprem que condemna l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García a 19, el president espanyol ha afirmat que des del govern respecten i acaten la sentència. Pel que fa a la resta d'investigacions judicials en marxa, Sánchez ha assenyalat que encara s'ha dirimit i no es pot prejutjar més enllà del que es coneix i que cal respectar la presumpció d'innocència. I filtren les agendes de José Luis Rodríguez Zapatero i alguna de les converses de l'expresident amb la seva secretària María Gertrudis Alcázar Jiménez. Això no revela cap delicte, a priori, però demostra els moviments que va fer després que la policia detingués un dels seus socis. Són milers de missatges que entre Zapatero i aquesta persona de la seva màxima confiança, converses personals, però sobretot professionals. Per exemple, Zapatero li demana recopilar informació sobre Julio Martínez poc després que detinguessin el seu soci, una llista dels últims viatges a Veneçuela i dades d'una factura clau del cas. A part d'això, d'aquestes converses i d'aquestes agendes que investiga l'Audiència Nacional, hi ha altres detalls menors. Fins fa només uns mesos, Zapatero va reunir-se amb Sánchez diverses vegades a la Moncloa. Els dos van sopar junts a Barcelona amb Salvador Illa i Ángel Víctor Torres el 19 d'agost. De fet, són missatges tan diferents que també pot detectar-se l'intent de Zapatero per anar a la llotja del Camp Nou en l'últim clàssic. En més de l'orgull LGTBIQ+, el grup Fades denuncia una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que la banda va fer aquest dimarts a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les seves xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que es repetís fins a 3 vegades, fet que va obligar a aturar aquesta actuació. L'associació La Rierada, que organitzava la festa, ho ha denunciat i ha dit que aquestes persones mai seran benvingudes en els seus espais. A més, Fades assenyala que aquesta és la tercera vegada que són víctimes d'una agressió homòfoba. Informació més propera a l'oficina local de l'habitatge de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, gestiona una borsa de mediació per al lloguer social amb l'objectiu de facilitar que habitatges actualment desocupats s'incorporin al mercat de lloguer a preus assequibles. Temperatura ara mateix a Abrera, 24 graus.
1: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Tu també pots anunciar la teva botiga, un comerç, un producte amb nosaltres. Senzill, escriu a publicitat@radioabrera.cat. Són les 8:18. Arriben Banda Neon, els passos prohibits.

0: Aquesta és la més nova de Adrifu, Cuando me siento solito. Tu connectes sempre amb Ràdio Obrera.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Dos quarts de nou pel matí. Aquest final de setmana vindrà marcat per la calor, però no serà tan intensa com la dels darrers dies. De fet, donem per tancada la onada de calor que ha disparat aquests dies els termòmetres per sobre dels 40 graus en punts de ponent, marcant una màxima de fins a 43 graus. Hem començat la jornada amb temperatures altes, després d'una nit tropical a bona part del país. Amb el pas de les hores, els termòmetres escalaran posicions, però les màximes es quedaran entre 2 i 3 graus més frenades que ahir. Les màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus. Durant el matí predominarà el sol, amb alguna boira en punts de la costa, i després a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu. Tant divendres com el cap de setmana es mantindran les temperatures sense grans canvis. Predominarà el sol a tot el país i no s'esperen ni ruixats de tarda al Pirineu. La setmana que ve sí que tornarien les tempestes. Ara mateix, temperatures actuals a Barcelona, segons el barri, entre 23 i 26 graus, Tarragona 23, Lleida 19, Girona 17, Alcanar 21, Cervera 20, Tivissa 25, Gandesa 23, Arroses 22, Viladrau 18 o Abrera 24 graus de temperatura en aquest moment, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

matí de Venezuela, aquests dos terratrèmols que han devastat Venezuela, una trentena de morts confirmats, 700 ferits i milers de persones sota la runa. Estem pendents de qualsevol informació que s'arribi des d'aquest país. Els Estats Units, per ser alerta, en que la xifra podia arribar a les 100.000 persones atrapades pels sismes. Viu aquest estiu 2026 amb nosaltres. Ara, recordant cançons. Amb Alberto i García, Verano.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Vinga, va, que seguim. 8 del matí, 39 minuts. Era la veu de Be Positive Contigo. I ara més cançons que sonen aquí.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Seguim molt atents a Veneçuela. Aquests dos forts terratrèmols que han provocat almenys 32 persones mortes, 700 de ferides. Aquest és el balanç oficial que ha passat aquests dos terratrèmols en aquesta matinada al nord de Veneçuela, però les xifres són provisionals i el balanç augmentarà perquè hi ha nombrosos edificis ensorrats. El primer sisme de magnitud 7,2 ha estat a les 6 de la tarda hora local i només 39 segons després s'ha sentit el segon, d'una magnitud encara més gran, 7,5. L'epicentre dels dobles terratrèmols al Carib veneçolà ha estat a prop de la ciutat de Jumare, situada a 300 quilòmetres de la capital, a Caracas. És una veritable tragèdia, ha dit la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, que ha declarat l'estat d'emergència i ha dit que l'estat costaner de La Guaira és una zona de desastre. Aquí el sisme s'ha percebut amb intensitat i ha provocat l'enfonsament de dotzenes d'edificis. Davant la por de noves rèpliques, milers de ciutadans han passat la nit al carrer després que molts edificis hagin patit danys importants. El fet que molts veneçolans es trobessin a casa seva en aquell moment fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. La presidenta ha explicat que també ha resultat afectat als estats de Miranda, Falcon i Carobobo i han confirmat l'enfonsament d'alguns edificis també a la capital, a Veneçuela. El periodista català Bernat Lautaro, que és a Caracas, ha descrit a Catalunya Ràdio la situació als carrers poc després dels terratrèmols. L'ambient, ha dit, és desolador. Altres apunts de l'actualitat ja a casa nostra, una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana indoor a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. El 3 de juny passat, un operatiu format per 350 agents de tots dos cossos van efectuar 15 escorcolls simultanis que van permetre detenir 14 persones, desmantellar 12 plantacions amb més de 5.000 plantes, intervenir 5 armes, munició i 14.000 euros. Tots els arrestats van passar a disposició judicial acusats de tràfic de drogues, defraudació de fruit elèctric i tinença il·lícita d'armes. Dels 14 processats, 6 van ingressar a la presó.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: És la més nova de Belén Aguilera. Otra suerte seria. Com estàs? Molt bon dia.
1: Dos, tres, quatre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Arribarem a les 9 al matí amb aquest jove Alejandro Bejarano, des de Sevilla, carretera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a la P7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
3: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés bloquejat.
2: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado

0: passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures, més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèries davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 8:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Ball a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables, Bram de Foc d'Abrera, i a 12:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
2: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 12:15 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Dani de la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seats i Sens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennials amb l'actuació de Natàlia.
2: Abrera Informació, especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
5: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Són les 9 i 8 minuts, comencem aquesta nova hora amb una informació d'última hora que els podem avançar ara mateix. Detenen 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals d'Olesa de Montserrat. Estem pendents d'ampliar aquesta informació en els propers minuts. Ara, escoltem a Beret, Hablo de ti, i després Àlex Ortiz, Me estoy quitando de ti.
7: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí, yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.
8: Seguim, 9 i 17 minuts. Anem ara a escoltar aquesta novetat. És un temazo total, eh? Me levantaré otra vez, senzill de la mítica banda madrileña Boicot, amb la col·laboració

i les corals. Pel que fa al pregó, anirà a càrrec del gran Germán. I entre les novetats i actes destacats hi ha la Cuina Experience a la plaça Rafael Casanova, la Wake Party amb els grans èxits als 70, 80 i 90, el concert de Miqui Núñez al Parc de Can Morral serà el diumenge 28, o les festes Millennium. Estàs fent

destacar ara mateix, perquè volem recordar una de les cançons de Natàlia que visitarà a Abrera el dissabte 27 de juny al Parc de Can Morral, aquesta festa millennial. Natàlia, vas a volverme loca.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Sonarà per tu Lo Arriesgo Todo. És la primera cançó en castellà de Bruno Mars.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho ha avançat aquest programa fa uns minuts. Detenen quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat. Informació confirmada pels Mossos d'Esquadra. Aquest programa van detenir el 17 de juny a Olesa de Montserrat i a Esplugues de Llobregat 5 persones d'entre 32 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. Es tractaria de quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques. La investigació es va iniciar a finals d'abril després que els agents tinguessin coneixement, a través de les manifestacions d'un testimoni, de la possible existència d'activitats professionals irregulars en centres odontològics. Segons el testimoni, diverses persones estarien exercint funcions pròpies de professionals sanitaris sense disposar de la titulació legal exigida per desenvolupar aquesta activitat. Davant dels indicis existents, els investigadors van iniciar les gestions pertinents per tal de corroborar aquests fets. Durant la investigació, es va prendre declaració a diverses persones que manifestaven haver estat víctimes de tractaments presumptament fraudulents i es van fer vigilàncies discretes sobre els centres investigats. Les declaracions van permetre constatar que diverses víctimes haurien patit seqüeles físiques derivades de les intervencions mèdiques fraudulentes, així com possibles estafes econòmiques per l'abonament de tractaments que després no es van finalitzar. En el marc de la investigació, el Departament de Treball i el Departament de Salut van col·laborar en la inspecció amb la finalitat de detectar possibles infraccions administratives i penals relacionades amb l'activitat desenvolupada. Amb els indicis recollits, els investigadors van sol·licitar la entrada i perquisició judicial a les clíniques investigades, la qual va ser autoritzada pel jutjat d'instància i instrucció corresponent. El 17 de juny es van fer els escorcolls en dues clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues, durant els quals es van corroborar que s'estava oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. A més, es van intervenir aparells informàtics, així com documents d'agenda de visites, i es va constatar que no complien les condicions tècniques ni sanitàries mínimes amb el material i els aparells que s'utilitzaven en aquest tipus de clíniques, localitzant fins i tot material rovellat i productes sanitaris caducats. Aquesta és l'última hora que els podem avançar. Detenen quatre falsos dentistes i un propietari amb clíniques a Olesa de Montserrat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions que també han permès destapar centres a Esplugues de Llobregat.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Amb aquesta calor, em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Doncs sí, és la publicitat que funciona. Tota la informació, si escrius ara mateix a publicitat@radioabrera.cat o quan tu vulguis, perquè estem oberts 24 hores amb aquest correu electrònic. Andrés Suárez, arriba amb Habitación 517. No

0: A Carlos Vives.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Jo no te pido la luna, nova versió amb Aurora Kodachi, sota la producció de Xoxo Men. Versió 2026.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Boza i PL.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure, volíem dir. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el jurament de premi i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Tordera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 11:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
5: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podrien haver entre uns 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus registrats aquesta matinada a Venezuela. L'agència nord-americana ha classificat el desastre natural d'alerta vermella. I en els Estats Units, per cert, també calculen unes pèrdues econòmiques entre el 1 i el 7% del PIB de Venezuela. Ara, Annie B. Sweet, Adiós con Alegría i Carlos Andes, Arenal Sound.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Seguim endavant, ho fem escoltant a Los Atlánticos, una banda fundada a Córdoba l'any 2000, ara presentant Se ven venir.

0: 25 de juny, 28 graus de temperatura en aquest estiu 2026 que estem compartint.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

gaudint de l'estiu. 10:45 al matí en aquest dijous 25 de juny. Per cert, noves dades des de Venezuela, perquè ja serien entre 80 i 90 morts per aquests dos terratrèmols de gran magnitud a Venezuela. És l'última hora oficial. Entre 80 i 90 morts. La temperatura és de 28 graus ara mateix i nosaltres anem a recordar cançons en aquest punt horari. Un tema del 2023 seran Bless i Russian. Verano. Hey, Russian!

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Qualitat, bona companyia.
1: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Daniel Dijes amb aquest Cara a Cara, una versió íntima d'un clàssic.
1: Amb tu, Jordi Quintana, Fórmula Matí.
0: Cançons que continuen sonant, compartint el dijous 25 de juny, i ara amb Cupido i Lorna, Troleo.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: De Nayal sin censura. I a les 11 arribaran els serveis informatius. Ens posarem de nou al dia.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Vinga, va, que arribem a les 11 del matí, moment dels serveis informatius que ens posaran el dia a l'última hora.
0: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També es reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
4: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
5: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, hem parlat amb agents rurals i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
4: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
7: Divendres 26 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a Lego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 7:45 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 11:45 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major,
7: dissabte 27 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Dani de la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
6: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobaré tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
8: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: 11 i 8 minuts. El sistema de monitorització de la mortalitat diària, el MOMO, estima que durant la primera onada de calor de l'any, que va arrencar dimecres passat i remet aquest dijous, s'han produït 212 morts a l'estat, associades a les altes temperatures, sent Catalunya la comunitat més afectada, amb 43 víctimes. Ara mateix tenim 30 graus, escoltem a Classe B, Ningú com tu i Dani Ocean, Caramel.
9: Classe B, Pepita Estudios, 2026.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Arriba Eder, aquest compositor i productor musical del nostre país, que ara, amb la col·laboració de la cantant i compositora argentina Lily Prince, arriben a Pegaditos.
8: Ya no me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Caravaggio és el nou senzill de l'artista de Granada, De La Fuente. És el disc Brigado.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: noche de mi vida.
1: Hem arribat a 2:15 del matí d'aquest dijous 25 de juny. Tenim una temperatura ja que s'acosta aquí a Abrera als 31 graus. Per cert, que estan provant una teràpia perquè pacients que han perdut l'olfacte per la Covid puguin recuperar-lo. L'Hospital Germans Trias de Badalona és dels primers a l'estat que prova un nou tractament perquè aquests pacients que han perdut l'olfacte a causa de la Covid ho puguin recuperar. El tractament no dura més d'una hora, s'extreu sang del pacient i se sotmet a un procés de centrifugació. D'aquí se n'extreu plasma ric en plaquetes i en factors nutricionals i també de creixement, que té propietats antiinflamatòries i regeneratives en els teixits. Un estiu que estem compartint des de Ràdio Abrera, des de Fórmula Matí, aquest dijous. I ara anem a recordar, ho farem amb Manuel Medrano, Un verano en Nueva York.

0: El tren de los sueños, que estan editant cançons que ja van cantant al seu dia, com aquesta que acabem d'escoltar, que és una nova versió actualitzada d'un tema inolvidable que van presentar l'any 2012, ara en aquest 2026. ¿Cómo te lo digo? Versió d'aquest nou any.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Circulació intensa ara mateix a l'autopista AP7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosana, sentit Barcelona. 4 quilòmetres de circulació intensa. Buenos días, Eladio Carrión.

0: espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duque ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 d'Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25, a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12, la Biblioteca Josep Roca i Brós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva Festa Flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà Bingo Musical. De 7 a 9, se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 8:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables, Bram de Foc d'Abrera, i a 12:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 12:15 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Daniel.

0: de la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 7:15, al pati de l'escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
1: A breve informació. Especial Festa Major.
0: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 2:00; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
2: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: 12 i 8 minuts, ho ha avançat aquest matí aquest programa. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny a Olesa de Montserrat i a Esplugues de Llobregat 4 falsos dentistes i el propietari de dues clíniques on es feien les intervencions bucodentals. En concret, a les 5 persones entre 32 i 60 anys se les acusa de delictes d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I és que la investigació policial apunta que oferien serveis mèdics i quirúrgics fraudulents, sense disposar de la titulació legal exigida, i que van deixar pacients amb tractaments pagats i sense finalitzar. En l'escorcoll es van localitzar fins i tot material rovellat i productes sanitaris caducats. Fabio Duque, besos chiquitos i Enol, tres calendarios.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Les cançons, els grans protagonistes de l'estiu que continuen passant per Fórmula Matí, ara amb Fantomel, Willy William, Ben Cristobao, John Biel, Caitlin, amb aquesta versió Spanish del Elástico.
6: Mami. Tú y yo tan elástico, nos conectamos fantástico.
7: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha pasión. Con ese movimiento tan frágil como el viento, me hace

0: Eren les veus d'Helena Rose i Manuel Turizo amb La Setmana. Per cert, que la Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport de Barajas un home suec de 86 anys que, en un vol present de Costa Rica i amb bestia a Brussel·les, ocultava la maleta 4,5 quilos de cocaïna.
1: Aquest estiu...
2: Aquest estiu...
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Ràdio Obrera.

Dos quarts d'una, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes a l'any 2020. En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. Recordant a María Aguado, Amor de Verano.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 160

0: Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. I la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral i a 12:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música,

0: Tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
7: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
8: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. De moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que, segons les darreres informacions, han causat 164 morts i més de 1.000 ferits. Ho ha assegurat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que ha advertit que la informació arriba amb dificultats per la situació complexa que viu el país. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat estaran completament operatius.

0: un centre sanitari amb ambulància. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat clíniques dentals d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat, on es feien tractaments odontològics sense titulació. L'operació s'ha saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals exercien presumptament com a falsos dentistes. Ens ho explica Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio.
1: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar tots els implicats.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major. Dijous 25 de juny.
4: De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera. Amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà Manuel infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major. Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 8:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A 8:00 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a 9:00 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a 10:00 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 12:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major. Dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 12:45 al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8 i a les 5 hi haurà l'hora del conte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 1:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el jurament de premis i dinar del concurs de pesca de festa major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventutes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 9:15 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 11:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de festa major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:15, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la festa major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
3: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tot tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
10: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
11: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para ser.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, fem una posta.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNV, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa Fons del grup, han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
4: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: Y la primera onada de calor deja 43 morts a Catalunya.

0: víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: Dijous 25 de juny.
2: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 PM. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 PM. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 PM. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 PM, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 PM. També hi haurà paradeta de dolç Lucigena, de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 PM, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 PM.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
2: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
2: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7:00 PM a 12:00 PM amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6:00 PM a 2:00 PM amb aturada de la música a 13:45; dissabte 27 de juny, de 6:00 PM a 2:45 PM amb aturada de la música a 14:00. Diumenge 28 de juny, de 6:00 PM a 2:15 PM, amb aturada de la música a 13:00. Dilluns 29 de juny, de 6:00 PM a 13:00 PM, amb aturada de la música a 13:45. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
2: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer.
4: El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Fórmula migdia a Ràdio Abrera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Yo que guardo la belleza dentro de este relicario, no la cambio por riquezas.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
4: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de 3 ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el pla Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per allotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un

0: Lluc, és de 10 a 2. D'11 a 12, a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9, se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8, hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del correfoc amb la colla de diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ i Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
2: Dissabte 27 de juny.
0: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennials amb l'actuació de Natàlia.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
0: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
3: Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80.

els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40. Fórmula 40. Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballant l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Diumenge, 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines

0: social LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 11:15 al Parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
2: Dilluns 29 de juny.
0: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. I la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral i a 11:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
0: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
4: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Lleva por uva. Ei, lleva por uva.

directe de Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional. Almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu que té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major, dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existència. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del

0: Ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
0: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions; divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
0: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Els dimecres a la...
2: Doncs molt bona tarda! Arrenquem el Music avui, un Music una mica especial, en directe des de les portes de l'emissora de Ràdio Brera, gaudint d'aquesta festa major que pràcticament comença i a la qual tindrem uns quants dies per gaudir-la a tope. Avui en directe al carrer arrencarem amb aquesta superestrella d'Aitana, una mica especial el programa d'avui, eh?

0: Ai, la superestrella d'Aitana, aquesta és la seva nova i exitosa producció. Amb això hem començat el music d'avui, va més
1: que
0: coses.
1: Que estamos rulando y empezó el verano.
0: Aquesta la coneixeu, eh? Vinga, una miqueta de Karol G per animar una mica la tarda aquí en directe a la ràdio al carrer, eh?

Ay, la Karol G, amb aquest Si antes te hubiera conocido. Vinga, solucions i no problemes. Mama, aquí tenim els Figaflaves i aquesta que és la seva nova producció. Passa la

0: vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.

Vinga, un aplaudiment, després ballaran una miqueta més uns altres temes. Van, seguim amb bona música.

Doncs moltes gràcies a Vive i Baila, un aplaudiment ben fort per elles, va. Seguim avançant. De moment caminant cap a les 7 de la tarda. Aquí tenim a la Sofia Lisbestor i aquest Mother on a Dance Floor, en directe. Ràdio Abrera al carrer.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-4930.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Vinga, caminem cap a les 7 de la tarda, una mica de... Bad Bunny.

Baile inolvidable de Bad Bunny, eh? Vinga, 5 minuts a les 7 de la tarda. Amb això i poc més arribarem a aquest punt horari. Una mica dels 18s i el seu Mamma Mia.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. José Manuel Armares ha dit camí de Mèxic, on acompanya el rei Felip VI per un viatge oficial, que 68 espanyols no han estat localitzats encara a Venezuela després dels dos terratrèmols de grau 7,5 i 7,2 que ha assolat aquesta matinada al país centreamericà. El ministre d'Exteriors espanyol ha dit també que l'ambaixada i el consulat estan plenament operatius per la colònia espanyola, malgrat que tots dos edificis, sobretot el segon, han resultat afectats pels sismes. Pel que fa als espanyols encara no localitzats, Álvarez els ha instat a posar-se en contacte amb l'ambaixada o el consulat. Activat el dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana de Barcelona, des de les 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica del parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. I és que tenen un ampli coneixement del territori. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
2: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna, doncs és important, no?
1: I la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena als municipis el programa per digitalitzar les xarxes, la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Un cop validat un pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera, 8 poblacions de menys de 5.000 habitants. L'objectiu és simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment. La implantació d'aquest nou model intel·ligent amb projectes adaptats a cadascun dels municipis suposa una inversió de l'ens supramunicipal de 10 milions d'euros. Josep Ramon Mut és diputat de Salut Pública.
3: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
1: I detingut un home al canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de xarxes socials i per pornografia infantil. S'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 2.000 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat aprovada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, Fuerteventura, quan una nena d'11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual a les xarxes socials.

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
2: Doncs seguim en directe amb aquesta festa major, inici de festa major aquí a Brera, amb la ràdio en directe al carrer. I aquí tenim a l'alcalde de Brera i la companya Anabel Gómez, que ens contaran

0: plens d'una variada d'oferta per tothom, per als joves, per la gent gran de la casa, per la gent adulta, per tothom. Al final és una festa major familiar. I això provoca, i això fa que sigui una festa oberta per tothom. Ja tenia moltes ganes de que arribés, ens acompanya en aquesta festa major una calor que tothom hem de tindre cura respecte a la mateixa, però és a dir, estarem venits per aquest sol, però també per la lluna, perquè per tant pel dia com per la nit tindrem moltíssima oferta i convido a tothom, no només a la gent d'Abrera que ens escolta, sinó també a la gent d'altres veïns, veïns dels altres municipis que ens envolten, que també són oients de Ràdio Abrera, doncs convidar-los també a trobar-nos al nostre municipi amb aquesta oferta variada que començarem doncs una miqueta a explicar. Estem molt contents i molt animats.
1: Una festa que ve plena de novetats també. La primera és un domàs, que el veiem ara aquí penjat també, l'hem vist per molts balcons també del municipi. Això és una novetat aquest any.
0: Sí, el veiem aquí a la plaça, de la, el que jo li dic, la plaça de Ràdio Abrera, aquí al costat de Ràdio Abrera, i que llueix i que engalardona aquesta olivera de les 5 que tenim a la plaça. Però si ens donem una volta pel municipi, veiem que n'hi ha molts balcons i finestres que tenen aquest domàs, que com a novetat varen passar el passat diumenge, varen repartir vora 1.500 que hi tenim, i també n'hi ha altres punts on es podran lliurar. És una novetat molt, molt important, que creiem que això identifica, arrela i que la gent doncs pugui exhibir, sí, a Abrera Major estem de festa major. Ja això per nosaltres és molt important, i una forma de poder-lo fer i de poder-lo mostrar doncs és aquest domàs, perquè l'enjuernem a les nostres cases i als nostres espais.
1: Moltes novetats musicals també.
0: També la Ràdio al Carrer, amb aquest programa especial de festa major, música i entrevistes. Hem tingut l'actuació fa una estoneta de Vive Baila, i ara la tindrem d'aquí a una estoneta amb la nostra gent del Teatre de la Gent Gran. Des d'aquí un fort petonàs i una abraçada molt gran a la gent del teatre.
1: Un aplaudiment, sí, per elles i ells.
0: Més novetats musicals que tindrem, la Queen's Experience a la plaça Rafael Casanova, una festa, també novetat, insistim, Great Party, amb grups i amb grans èxits dels anys 70, 80 i 90 a la plaça Rafael Casanova. També fem, com a novetat, una festa Millennial i Zeta amb la Natàlia d'Operació Triunfo al Parc de Can Morral, i el concert del Miqui Núñez al Parc de Can Morral, que el tindrem el diumenge. I una tarda de rumbeu de la mà de Son de Cajón.
1: Uh-huh. I les famílies també, els infants, són protagonistes durant la festa major. Com sempre, hi ha una àmplia programació també per a elles.
0: Una àmplia programació, i més ubicada en diferents llocs del nostre municipi. Ara mateix s'estem repartint una orxatada amb fartons boníssima, fresquíssima, que ho fa l'AFA, l'Associació de Familiars de l'Escola dels Alumnes i Alumnes de l'Ernest Lluc, a més amb un espectacle d'animació musical per tota la família que tenim. També la cercavila de timbals de la Colla de Diables, Brand de Foc, l'activitat Juguem amb Lego a la Biblioteca Josep Roc i Bros, la inauguració de la Bibliopiscina amb una hora de conte, la Daniela la Pirata. Us convido a que també us apropeu, perquè és un espai de lleure amb una piscina que també hem incorporat i inaugurat unes ombres noves per tal que la gent puguem estar una miqueta més a gust i ens podem resguardar d'aquest sol. Com no, el nostre correfoc infantil de la Colla de Diables Brand de Foc, la festa del Colop, aquesta festa d'escuma i holi tan desitjada, la ballada de sardanes amb les tres escoles dins del projecte El País a l'Escola, que és una festa que fem cada any i que cada cop té jarrela més èxit. També us convido a que vingueu. I, com no, l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles.
1: També la gent gran té les seves propostes, els seus espais, i l'esport tampoc falta en aquesta festa.
0: I tant. Doncs amb la nostra gent gran no només és amb aquesta festa major, sinó que ja portem uns dies plens d'activitat i vàrem tindre l'ocasió de veure l'obra de teatre i va ser fantàstica la tarda que vàrem poder passar. I en aquest cas tornarem a omplir la plaça Rafael Casanova amb música i emocions, amb balls, concerts i amb orquestres com la Meravella i la Salvatana. També la festa flamenca al casal de la gent gran, que podem gaudir tots aquests dies. I com no, l'esport i la salut sempre ens s'ha d'acompanyar. Com ho farem? Doncs amb els patis oberts de l'Escola Ernest Lluc, les jornades de ioga, la marató que farem d'aquí una estona a la plaça Rafael Casanovas de ciclo outdoor, spinning, i això ja crec ja se'n suma una miqueta al Tour de França, sí, pels aficionats al ciclisme, al concurs de festa major, tant l'infantil com l'adult, al torneig de front tennis, i el que també convido a veure i a practicar-ho, i al torneig d'escacs memorial Pere Palau, que serà una antesala del que podem tindre

0: Però a final d'any que tindrem el campionat de Catalunya d'escacs, el tindrem aquí a Abrera, al nostre municipi.
1: I de la festa major jove pel jovent d'Abrera, que és el que ho teniu preparat?
0: Els joves d'Abrera el que han de fer és passar-s'ho bé a Abrera, amb civisme, amb aquesta responsabilitat i amb aquestes ganes de diversió que sempre tenen. Què farem? Una fira artística jove, parades, tallers, concursos de balls dirigits pels nostres joves abrerencs, és a dir, dirigits per ells. I acabem amb una festa alternativa jove amb locals de DJs amb sons urbans, que tindrem aquesta nit al Parc del Joan Miró. La tercera edició del concurs Talent Show Jove, que ja es consolida com a tercera edició, amb un gran èxit de participació i la veritat que amb molt de talent. Els joves d'Abrera demanen espai i el troben aquí també, sempre a Abrera i especialment a la nostra festa major. Recuperem la nit jove dels divendres a Can Morral, impulsada pels i les joves d'Abrera. I com no, el torneig de futbol i activitats al nostre casal de joves.
1: I una festa major no seria festa sense les tradicions que no poden faltar aquí a Abrera.
0: Òbviament, aquestes tradicions nostres que ens identifiquen, que fan arrelament al nostre municipi i que fan observar i que consoliden les nostres tradicions. Com no, amb el nostre pregó enguany, amb el gran Germán, que segurament que tindrem un gran moment de poder riure i aportarà moltes sorpreses. No s'ho perdeu, us convido a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Constitució, per tal que vingueu i puguem gaudir doncs, del gran Germán. I com no, la clàssica encesa, la clàssica al punt d'inici d'aquesta festa major, que és la tronada i correfoc de festa major, amb la colla Diable Brand de Foc i amb la participació del Ball de Diables, Set Pecats, capitals de la Pobla de Mafumet, i el Ball de Diables de Cervera, els Carranquers. La persona encarregada enguany de fer l'encesa de la tronada serà la nostra veïna, la Teresa Morral, que em consta que està molt emocionada per aquest privilegi, i jo com a alcalde tindré l'honor també de poder-la acompanyar en aquell moment. Com no, tindrem la nostra cercavila tradicional, el porró electrònic, amb el DJ Andreu Presas i el DJ Sergio Hernández, que com sempre ompliran al migdia, a l'hora del vermut, doncs de bona música, de bona festa, de bona gent, i estarem tots i totes molt animats per poder gaudir d'una estona amb amics i amb família. El toc de matines, els castellers d'Esparreguera, que també vindran a fer una jornada castellera. Com no destacar, i voldria destacar l'esforç que fan durant tot l'any, i també a la nostra festa major, les nostres entitats. Vive Baila, Juventud de Rocieras, Energy Dance, Salsabrera, Pas a Pas i concerts de la Coral Contrapunt amb el cor de gospel i de la nostra Escola de Música Municipal. Farem com no la lectura del manifest del Dia Internacional per l'alliberament LGTBI+, i també farem l'improshow al Parc de l'Estació. Una parada dolços i de henna de l'Associació Cultural Àrab al-Hamal, que la tindrem avui a la plaça Pau Casals. La nostra tradicional trobada de Seat 600, un model de cotxe que fabricava Zona Franca i també, com no, aquí a la nostra factoria que tenim aquí a Abrera dels pobles del costat. Exposició dels quadres del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera fins als dilluns 29 en horari de tardes a la Casa de Cultura. Va ser la setmana passada al concurs, vàrem fer l'entrega de premis. Moltíssima gent s'ha apropat a la Casa de Cultura per veure'ls i us recomano, eh? N'hi ha unes obres de racons que no s'han pintat i de gairebé mai, i la veritat és que tenim una exposició molt farcida de talent i de bones peces. Una recaudació solidària, com sempre, i aquest espai per l'Associació Espanyola contra el Càncer, per la subsecció d'Abrera, que estan en diferents punts del municipi durant tota la festa major. Mai hi falten, faci calor, faci fred, sempre estan al costat de tothom, recordar-nos la importància de fer aquesta donació perquè continuï la investigació versus el càncer. El castell de focs del fi de festa, sota el títol Abrera, desitjos de nits, com sempre, un dels millors castells de focs que es fan durant el Baix Llobregat i que tothom hi arrela moltíssima gent de tots els municipis i que enguany també estarà ple de sorpreses. I com no, la cloenda la fa la nit d'Havaneres amb un servei de ron cremat per ja acabar de digerir les últimes energies de la nostra festa major. Una novetat que voldria destacar és que tenim la tarda de cinema dirigida pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que cada cop consolida més una cartellera diversa, però sobretot amb un debat i amb un missatge que genera la qualitat de les pel·lícules que projecten. I jo us convido, he tingut l'ocasió de poder anar amb tres projeccions, i us convido a que us animeu i us apunteu, perquè tant la pel·lícula com el debat que es genera posteriori és molt, molt interessant. I també, com no, organitzar l'exposició que parlarà del cine, del cineclubisme a Catalunya i es donarà una pincellada dels seus inicis com a cineclub Abrera a l'espai artístic Pere Torres amb la inauguració el dissabte 27 a les 10 del matí.
1: De fet, també és una bona oportunitat durant la festa major per conèixer el patrimoni cultural i de memòria històrica d'aquí del municipi. Hi ha dues cites destacades.
0: Correcte, quina millor fórmula per conèixer el nostre patrimoni que en festa major. I tenim, com hi comentaves, dos elements importants, la ruta urbana de recreació històrica pel nucli antic d'Abrera i la inauguració del Parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, un espai que l'Ajuntament ha remodelat i que inaugurarem amb un homenatge a la nostra veïna que va treballar tant per aquesta i va investigar, va fer recerca amb la memòria democràtica del nostre municipi.
1: Molt important també que la Festa Major d'Abrera és una festa cada cop més accessible, inclusiva i acollidora, amb moltes mesures i moltes activitats.
0: Moltíssim. Comptem amb un espai que celebrem la festa, una festa per tothom, perquè la música que feu i que projecteu a Ràdio Abrera cada dia, cada hora, és una música per tothom i per celebrar la diversitat, la inclusió i la convivència del nostre poble farem una disco divers. Una festa major més accessible, inclusiva i acollidora és una festa socialitzada i el que fem des d'Abrera és una festa inclusiva. Nosaltres continuarem treballant perquè aquesta festa major sigui respectuosa i inclusiva amb totes les sensibilitats, incorporant espais tranquils i mesures específiques per afavorir la participació de tothom. Amb què ens referim? Per exemple, als espais preservats i tranquils, habilitant aquests espais especialment pensats per a persones neurodivergents, persones amb hipersensibilitat sensorial, nadons i qualsevol persona que necessiti un entorn més tranquil i confortable en determinats moments de la celebració. També al Correfoc, durant el Correfoc, l'hotel d'entitats ubicat a la plaça de les escoles, disposar d'un espai tranquil i preservat per poder gaudir de l'activitat al seu pas pel carrer Major i a l'avinguda Lluís Companys. La fira d'atraccions, al casal de la gent gran també, serà un espai habilitat de calma i refugi sensorial. És a dir, combinem aquesta diversió i aquesta activitat pròpia de la festa major, de molta festa, molt soroll, molt de ball, també amb espais que puguin necessitar-se de tranquil·la. L'hora tranquil·la, per exemple, també la tenim a les atraccions que tenim al municipi. Els dies divendres, dissabte i diumenge, de 7 a 8, la fira d'atraccions oferirà una hora tranquil·la, molt agraïda per les persones que necessiten d'aquest espai també per tindre una societat més integradora. Durant aquesta franja horària, les atraccions funcionaran sense música ni llums, facilitant així l'accés de participació de les persones amb hipersensibilitat sensorial. I el pregó inclusiu, la benvinguda al pregó de festa major, comptarà a la interpretació i traducció de la llengua de signes per garantir una comunicació més accessible per tothom.
1: També torna a haver-hi el bus nocturn, el bus urbà nocturn, gratuït per una tornada segura.
0: Sí, des de l'Ajuntament considerem que la gent que necessiti apropar-se des dels barris o anar als barris, que el transport no sigui un element que el pugui impedir doncs, visitar i gaudir dels esdeveniments que estem explicant. Per tant, aquest bus, no només el de dia, sinó farem un bus nocturn gratuït que amplia l'horari del bus urbà del divendres, dissabte i diumenge, i el diumenge 28 d'aquest any. Per això és molt important saber que disposaran d'un bus gratuït i que serà nocturn.
1: I molt important poder gaudir i celebrar aquesta festa major i gaudir d'aquestes activitats d'una forma responsable i amb civisme, veritat.
0: La gran diversió amb gran responsabilitat és la millor festa que podem tindre i podem donar a la gent que ens envolta, als veïns que han de treballar el dia següent, als veïns que passegen pels matins, als carrers que per la nit estan plens de festa i plens de gent que s'ho està passant superbé. Un consum responsable, una acció de tindre molta cura del nostre espai públic, no només fa que siguem una societat més cívica, sinó que la festa major la podem gaudir, i el nostre espai públic el podem gaudir de matí, de tarda i de nit, perquè Abrera és de tots i d'Abrera és per tothom.
1: Doncs ja per finalitzar, imaginem que tothom està convidat a gaudir i a consultar el programa de festa major i participar de totes les propostes organitzades.
0: Oh, i tant que sí, i a més tenim a disposició de tota la ciutadania la nostra policia local i els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera que tinc el gust i el reconeixement de felicitar-los i agrair-los la seva feina tan professional. O sigui, ara toca dies de festa, dies de goig, fem festa, fem responsabilitat i molt bona festa major a tothom.
1: Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa especial de Festa Major. I nosaltres continuem en aquest programa especial, ara una miqueta de publi i tot seguit, de seguida, contarem amb aquesta actuació del grup de teatre de la Gent Gran d'Abrera.
2: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
3: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
4: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
5: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
6: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
7: Vinga, avui menys, ja arribem al punt de dos quarts de vuit de la tarda. Seguim!

noche entera de la Vico. I ara el grup de teatre del Casal de la Gent Gran de Brera ens faran una demostració de tot lo bé que ho fan, eh? Vinga, en directe. Preparats?

Vinga, doncs un aplaudiment ben fort per al grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera. Ben fort aquest aplaudiment. Vinga, seguim avançant aquesta jornada de la ràdio al carrer. Més musiqueta. Suau!

0: 2 hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
2: Doncs vinga, companys, sigueu feliços i gaudiu de la Festa Major d'Abrera. Ens retrobem el proper dimecres. Abans de marxar, una mica d'Ozon i el Dragostea d'Intell.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, el dia Sant Joan. I en aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 264 persones pels efectes a la salut derivats de les temperatures extremes aquests dies. Per comunitats, la corba de sobremortalitat per la calor és més accentuada a la del centre i el nord. Encapçala Catalunya, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. 8 de les persones mortes per calor, segons el recull provisional del Ministeri, eren persones més grans, de 85 anys, i la resta d'edats entre els 45 i els 84. I llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió, conegudes així, si més no, a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat als companys de BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. I la Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la de Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar futures sequeres al país basada en noves infraestructures com les desalinitzadores. I el viren 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca o una costa de Montgrí, al Baix Empordà. El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia, quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals. Malgrat que no és habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n vulguin veure a la Costa Brava, especialment a l'abril, el maig i el juny.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el jurament de premi i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del cineclub Maruja Torres d'Abrera. Cabrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral i a 11:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Corbo.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns, dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per

0: amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera, del 25 al 29 de juny. T'hi esperem!
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Gràcies, bé, gràcies, bé. Pepita Estudios.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Estàs escoltant Fórmula.cat.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més...
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Hores d'ara hi ha confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència després d'aquests dos terratrèmols d'aquest dijous. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. I un virulent incendi crema des de 11:45 a Tamarit de Litera, a la franja de Ponent, i ha obligat a desallotjar tres municipis, Sanui, Peralta de Calassanç i Alins, a la franja de Ponent, com us dèiem, pel perill que representa la proximitat de les flames. En total s'han hagut de desallotjar 240 persones i més de 1.200 veïns estan confinats a la localitat de Fons. El foc ha arrasat 1.000 hectàrees a Osca i continua estenent-se, tot i que s'està intentant aturar. Els bombers de la Generalitat també participant en el desplegament amb un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac amfibi des de la base de Reus. I aquí a casa nostra ja s'han activat els agents rurals que han incorporat 20 vehicles nous per a les noves unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la seva flota els propers 4 anys. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És l'objectiu ambiciós o només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de drons.
4: I la Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament tots els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca el primer trimestre de 2027. En dues institucions s'han compromès a tancar en menys d'un any un pas clau pel desenvolupament del pla director i urbanístic d'un nou pol econòmic de la ciutat. Ho han fet avui en què s'han trobat l'alcalde Fèlix Larrosa i el conseller de Presidència Albert Dalmau. I a Palau de Solterra de Torroella de Montgrí mostra per primera vegada una col·lecció de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica de la vida quotidiana del segle.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: 1, 2, 3, let's go! Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando, ahora mismo empieza... Top Música Nueva, el programa de estrenos musicales donde te vas a poner al día de lo último, lo más nuevo. Y además, este es el último programa de la temporada, volveremos en septiembre, así que he preparado un programa espectacular, cargadito de novedades. Nos vamos hasta Instagram, @topmusicanueva, donde puedes pedirnos también tu canción favorita de este 2026. ¿Cuál es tu novedad favorita? ¿Es esta, por ejemplo, Ana Mena y Lola Índigo? Patitoa.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que s'ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
2: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. A l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2016. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dediquen aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.

0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ruta 66.
0: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part del viatge al passat de l'any 2006. Escoltarem i repassarem àlbums de música country que van triomfar ara fa 20 anys. I a l'última part, uns quants hits d'ara fa 10, del 2016. Però abans de començar, repo una salutació cordial de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

Bluegrass. Aquest disc ha venut 500.000 de còpies. A dins trobem 4 senzills extrets per les ràdios. Un d'ells dona títol a tot el treball. Long Trip Alone.

Everybody Knows, una de les cançons més importants a la discografia de les Dixie Chicks, inclosa en el setè àlbum d'estudi d'aquestes tres noies. Taking the Long Way va guanyar el premi al millor àlbum de country i la que punxarem a continuació a la millor cançó, Not Ready to Make Nice. Parlem de l'any 2006.

Race the Barnel, l'australià Kidioro em va convidar al texà Ronnie Dunn a interpretar duet aquesta cançó inclosa en l'àlbum Love, Pain and the World Crazy Thing, el cinquè a la seva discografia. D'això fa 20 anys. El disc va arribar a les llistes d'Europa, on va fer una gira de presentació. I a dins trobem aquest Stupid Boy.

What Do You Think About That? És un dels 10 tracks inclosos en el disc del 2006 del duet que formaven Eddie Montgomery i el tristament desaparegut Troy Gentry. Pràcticament country tradicional amb tocs de rock. L'àlbum va ser disc d'or i 3 cançons van entrar al top 10 de les llistes. Una d'elles és la que dona nom al disc, Some People Change.

Weather of Ground. Des de l'any 2006, el disc més exitós de la Randy Rogers Band, el millor grup que defineix la Red Deer Music. Cançons que vaig estrenar ara fa 20 anys en el meu programa de ràdio anomenat Nashville. I ara la peça més important d'aquest àlbum, Kiss Me in the Dark.

Hey Elvis, hem donat un salt en el temps del 2006 al 2016 amb una cançó del conegut Billy Ray Cyrus, una composició de Bryan Adams i amb la col·laboració a les veus del veterà Glenn Hughes, exvocalista dels Deep Purple i Black Sabbath. Aquell mateix 2016, el texà Mark Chestnut, un dels grans del country tradicional del seu estat, editava aquest tros de cançó, Ahora Miss Me By Now.

Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana, dedicat a rescatar hits country d'ara fa 20 i 10 anys. Ens acomiadem amb el meu ídol Run It Down. Una de les més destacades composicions d'ell del 2016 tancarà el programa d'avui amb I Put That There, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de la meva part. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
2: balla. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
3: Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
4: Los temazos de siempre.
3: Las mejores melodías.
5: Y muy buen rollo.
6: Y muy buen rollo.
7: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
8: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
3: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
9: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
10: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
4: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80. The voice is calling from space newspaper. Somebody's coming to even some bright the earth. Don't be afraid, don't be afraid. Television saying, don't look at it. Don't mention it, the world is praying. Somebody's coming from strange world. Deep voice coming from the earth. Strong voice coming from the space.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
1: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: 107.9 FM. Ràdio Abrera i tu.
4: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence.

plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.